tornen a florir i es tornen a esfollar. Fa dies que no sé quants dies fa, fa dies que m'estic dient demà, i espero, vivint amb res, treballant per no res, i un dia com si res, morir-me de no res. Adéu-siau.

Fa dies que no sé quants dies fa. Fa dies que m'estic dient demà i espero, i espero.

0: L'estar dret em fa mal, el reuma em trenca els dins i ha fugit el terreny.
1: And tonight's guest,
2: Macklemore and the Maniacs!
3: One, two, three.